Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 32%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 31%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 24%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 23%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 24%.

0: do.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La banda sonora del teu dia.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 27%.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment, un matí de divendres força tranquil. A les carreteres catalanes no consten incidències, tot i que s'intensifica la circulació als voltants de Barcelona.
0: L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir, desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i menjar per part de la Creu Roja. El govern espanyol reitera les crides a la calma i avui Pedro Sánchez encapçala una reunió del comitè de crisi on aplegarà fins a una desena de ministres. En paral·lel compareixerà al Congrés Fernando Grande Marlaska després del xoc de versions amb la ministra Robles sobre la informació que tenia el CNI en relació amb l'entrada massiva d'ara fa un mes. Alerta màxima al Tibet pel risc que rebenti una enorme bossa d'aigua formada arran de la descomunal esllavissada de dimecres. Les autoritats xineses han suspès les operacions de rescat davant el risc imminent d'una nova gran riuada. L'últim balanç oficial de la tragèdia que ha afectat el Tibet i el Nepal s'acosta als 500 morts i als 1.400 desapareguts. En plena guerra comercial amb el Canadà, Donald Trump firma un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario per anomenar-lo Llac Amèrica. El president nord-americà també ha ironitzat amb la possibilitat de rebatejar els oceans Atlàntic i Pacífic. Continua sense control l'incendi de l'Albufera a 10 quilòmetres de València, que ja ha calcinat 31 hectàrees i ha obligat a evacuar preventivament els veïns del Saler i diversos càmpings de la zona. A Catalunya avui augmenta el risc d'incendis. 178 municipis de 21 comarques estan en risc molt alt. L'aeroport d'Andorra a la Seu d'Urgell incorporarà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà tira endavant una nova adjudicació de les rutes regulars des d'aquesta instal·lació, que també mantindrà

0: les connexions a Madrid i Palma. I avui s'estrena als cinemes el treball del director Quique Maillo, que recupera la sorprenent història de Tania Hit, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. El documental La supervivent, l'11S va ser només el principi, compta amb la participació de 3CAT i també es podrà veure més endavant al programa Sense Ficció.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick també ja saben quins rivals tindran a la fase de la Lliga de Campions. S'enfrontaran al Manchester City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como al Camp Nou i jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. I l'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Reial Societat.
0: I el temps torna a l'estabilitat amb un temps avui assolellat i amb una mica de mestral que farà que baixi la temperatura, en especial a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 24%.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Els trens de l'R11 de Rodalies tenen retards que poden superar els 30 minuts per avaria d'un comboi a l'entrada de l'estació de Girona. Se circula per via única entre Girona i Flaçà. A les carreteres, de moment, sense complicacions.
0: Interrompudes les feines de rescat al Nepal i al Tibet per la riuada sobtada de dimecres pel risc que un nou llac que s'ha format rebenti de forma brusca. De fet, ha començat a vessar i s'ha demanat a la gent que surti de la llera del riu. El balanç de la tragèdia supera ja els 470 morts. L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu, després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i de menjar per part de la Creu Roja. El govern espanyol reitera les crides a la calma i avui Pedro Sánchez encapçala una reunió del comitè de crisi on aplegarà fins a una desena de ministres. En paral·lel, compareixerà al Congrés Fernando Grande Marlaska després del xoc de versions amb el ministre Robles sobre la informació que tenia el CNI en relació amb l'entrada massiva de la fa un mes. Ha mort als 89 anys el rei Harald de Noruega després de dies hospitalitzat i d'anys d'un delicat estat de salut. Era el cap d'estat en actiu més longeu a Europa i sempre havia negat a abdicar. Ara el relleu l'agafarà el príncep hereu Håkon. Avui fa 6 mesos de l'atac dels Estats Units a Israel contra l'Iran, que marca el començament de l'actual guerra a l'Orient Mitjà. Lluny de l'objectiu inicial, l'ofensiva sembla que ha reforçat el règim dels ayatolàs i ha enquistat el conflicte a l'estret d'Hormuz, amb efectes com l'encariment del preu del gas i del petroli. L'aeroport d'Andorra, la Seu d'Urgell, incorporarà vols directes a París l'any que ve. El govern andorrà tira endavant una nova adjudicació de rutes regulars des d'aquesta instal·lació, que també mantindrà les connexions amb Madrid i amb Palma. I avui arrenca la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera, marcat per la commemoració del mil·lenari a la capital de la Segarra i també per la figura del rei Felip V, el monarca que governava Castella el 1714, ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració.
2: Esports. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick ja saben quins rivals tindran a la fase de la Lliga de Campions. S'enfrontaran al Manchester City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como al Camp Nou i jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. I l'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem variant Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Reial Societat.
0: I pel que fa al temps, torna l'estabilitat amb un temps avui assolellat i amb una mica de mestral que farà que baixi la temperatura, especialment a les comarques de Girona i no tant a la Costa Daurada. El cap de setmana serà assolellat i de calor moderada.
3: 3CAT Info.
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 26%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passeu a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: En punt les 10 del matí. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat respecte a un any abans. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC avançat publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte al mes de juliol. Interrompudes les feines de rescat del Nepal i el Tibet per l'arribada sobtada de dimecres pel risc que un nou llac que s'ha format rebenti de forma brusca. De fet, ha començat a vessar i s'ha demanat a la gent que surti de la llera del riu. El balanç de la tragèdia supera els 470 morts. L'augment de la tensió a Ceuta deriva en un degoteig d'incidents amb els migrants. Ahir desenes de persones van irrompre per desmuntar amb violència un dels campaments improvisats del col·lectiu després d'una acció per impedir l'accés del repartiment d'ajuda i menjar per part de la Creu Roja. Aquesta nit els bombers han pogut frenar les flames de l'incendi que crema des d'ahir a Albufera, a tocar de València. El foc s'ha pogut perimetrar i ara cal reforçar les feines d'extinció amb els mitjans aeris, aprofitant que al matí no hi ha previsió de vent. En plena guerra comercial amb el Canadà, Donald Trump firma un decret per canviar el nom oficial del llac Ontario per anomenar-lo Llac Amèrica. El president nord-americà també ha ironitzat amb la possibilitat de rebatejar els oceans Atlàntic i Pacífic. Avui s'estrena als cinemes el treball del director Quique Maillo, que recupera la sorprenent història de Tania Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. El documental La Supervivent, l'11S va ser només al principi, compta amb la participació de 3CAT. I el festival Terré Priorat arriba a la desena edició i amplia els concerts i les activitats programades al certamen, que inclou fins al desembre recitals i propostes enoturístiques arreu de la comarca. Comença avui a Pradell de la Teixeta i demà Cornudella de Montsant, i actuaran Arturo Gaia i el grup Remei de Calafresca.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick també ja saben quins rivals podran o s'enfrontaran a la fase Lliga de la Champions. S'enfrontaran en aquest cas al City, a l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como, al Camp Nou, i com a visitants jugaran als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. I l'Espanyol ha fet oficial l'arribada de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich, fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús ja podria debutar demà al camp de la Reial Societat.
0: I al temps encara hi haurà alguns intervals amb núvols al litoral al matí, però cada vegada s'imposarà més el sol a Ponent i al Pirineu i s'anirà generalitzant al migdia. Bufarà vent de mestral i la temperatura baixarà. El cap de setmana serà de sol i temperatura normal per l'època de l'any.
1: 3CAT Info.
0: 10 i pràcticament 4 minuts. Us informa Carme Clàries. Bon dia a tothom. Benvinguts. Com us dèiem, els preus continuen pujant. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat respecte a un any abans. És la taxa més alta des del 2023.
3: Ràdio Arbúcies.
4: L'emissora que escolten les altres emissores.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 26%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
2: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre.
3: Nadie comprende lo
2: que... En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit.
3: Mujer.
2: Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Bon dia, són les 11. El Nepal reprèn la recerca de víctimes per la riuada de dimecres. Les havia aturat pel perill que rebenti un segon llac i torni a provocar una tragèdia. A la zona xinesa es mantenen aturades les feines mentre Xi Jinping organitza l'emergència. El balanç global s'acosta ja als 500 morts. El govern espanyol fa una crida a la no violència a Ceuta i a frenar les incitacions a l'odi contra els migrants. Tot plegat després que un grup de veïns cremés ahir part del campament dels migrants a la platja i impedís el repartiment de menjar que feia la Creu Roja. L'encariment dels carburants dispara la inflació a l'agost fins al 4,3% de mitjana a l'Estat, respecte a fa un any. És la taxa més alta des del 2023. Segons l'IPC Avançat, publicat per l'Institut d'Estadística Espanyol, els preus han augmentat 7 dècimes respecte al juliol. 22 detencions en un nou dispositiu campai dels Mossos d'Esquadra al Camp de Tarragona. L'operació s'ha fet bàsicament en estacions de tren i autobús i als municipis costaners. El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents dels Mossos que els va prometre i que encara no han arribat. Argumenten que són essencials per a molts pobles petits que no disposen de policia local i que per a actes com les festes majors han d'acabar contractant seguretat privada. La Guàrdia Civil ha comissat a Badalona 40.600 ulleres de sol de marques conegudes, falsificades i valorades en prop d'1,5 milions d'euros. El jutge investiga per un delicte contra la propietat intel·lectual la propietària del local on anaven els Top Manta a proveir-se d'aquestes ulleres. I avui s'estrena als cinemes el treball del director Quique Maillo, que recupera la sorprenent història de Tania Head, una barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys. El documental, que es titula La supervivent 11S va ser només al principi, compta amb la participació de 3CAT i també es podrà veure més endavant al programa Sense Ficció.
1: Esports.
2: El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. Un gol de Rafinha al primer temps i un altre de Fermín al segon donen el triomf als blaugranes en el dia del debut de Rodri. Els de Hansi Flick també ja saben quins rivals tindran a la fase Lliga de la Champions. S'enfrontaran a casa el City, l'Aston Villa, el Feyenoord i el Como, i a fora jugaran al camp del Paris Saint-Germain, de l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Saba de l'Azerbaiyán. I l'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem Bayern en Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada. Amb una opció de compra, l'andalús ja podria debutar demà al camp de la Reial Societat.
0: Encara hi ha alguns intervals amb núvols al litoral al matí, però cada cop s'imposarà més el sol a Ponent i al Pirineu i s'anirà generalitzant al migdia. Bufarà vent de mestral i la temperatura baixarà. El cap de setmana serà de sol i temperatura normal per l'època.
1: 3CAT Info.
0: Ara passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré des d'ara fins al punt de les 12.
1: 3CAT Info.
3: 3CAT Info.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 24 graus i una humitat del 24%.

0: Sintonitza Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva ràdio.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Ampules, 12 del migdia. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3% segons l'IPC avançat. Des de l'Organització de Consumidors, Facua, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros per primera vegada en els últims 4 anys. Es reprenen les tasques de recerca de víctimes per l'arribada de dimecres al Nepal i al Tibet. S'havien aturat pel perill que rebenti un segon llac i torni a provocar una tragèdia. El president xinès Xi Jinping participa en una reunió per organitzar l'emergència. El balanç global s'acosta a les 500 víctimes mortals. El ministre de l'Interior intenta tancar la polèmica en defensa sobre el paper del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. Detalla al Congrés que no van fallar els serveis d'intel·ligència ni el control de les fronteres amb la informació que tenien, però que no es podia preveure la magnitud de l'entrada massiva de migrants. El president Salvador Illa afirma que calen fronteres segures, però també capacitat d'acollida. Abans de la trobada amb els membres del govern per engegar el curs polític, el govern i les quatre diputacions han firmat un protocol per netejar els boscos i prevenir els incendis de forma coordinada. L'incendi de l'Albufera Toca de València no ha crescut durant la nit gràcies a la feina feta pels bombers. Una desena de mitjans aeris i una quarantena d'efectius terrestres treballen en les feines d'extinció per poder controlar les flames. Un incendi que estem que pugui haver estat provocat. La Guàrdia Civil ha comissat a Badalona 40.600 ulleres de sol de marques conegudes, falsificades i valorades en prop d'un milió i mig d'euros. El jutge investiga per un delicte contra la propietat intel·lectual la propietària del local on anaven els Top Manta a proveir-se d'aquestes ulleres. I avui arrenca la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera, marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra i per la figura del rei Felip V, el monarca que governava Castella el 1714, inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre, que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració.
1: Esports.
0: Alfons Gorina, bon dia.
2: Bon dia. El Barça supera l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 i se situa líder de la Lliga. L'equip blaurana s'enfrontarà a la Champions, al Manchester City, l'Aston Villa, al Feyenoord i al Como al Camp Nou i jugarà als camps del Paris Saint-Germain, l'Sporting de Portugal, el Galatasaray i el Sabah de l'Azerbaidjan. L'Espanyol fa oficial l'arribada de l'extrem Brian Zaragoza, cedit pel Bayern de Múnich fins a final de temporada amb una opció de compra. L'andalús podria ja debutar demà al camp de la Real Societat.
0: I el temps, tendència aquesta tarda que el cel estigui poc ennuvolat o serè bona part del país. Quedaran núvols als punts de la costa de Barcelona i a l'est de les comarques de Girona, però no plourà. La temperatura baixa amb una calor moderada i amb menys xafegó.
1: Trescat Info.
0: 12 i pràcticament 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. Com us dèiem, els preus s'han disparat a l'agost més del que es preveia. La inflació ha escalat fins al 4,3%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 18%.

0: Ciumanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: En punt, la una del migdia. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3% segons l'IPC avançat. Des de l'organització de consumidors Facua s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà del mercat regulat superarà aquest agost els 100 euros per primer cop els últims 4 anys. Avui fa justament 6 mesos de l'atac dels Estats Units i Israel contra l'Iran, que marca el començament de l'actual guerra a l'Orient Mitjà, lluny de l'objectiu inicial. L'ofensiva sembla que ha reforçat el règim dels ayatolàs i ha enquistat el conflicte a l'estret d'Hormuz, amb efectes, com escoltàvem, l'encariment del preu del gas i del petroli. El ministre de l'Interior intenta tancar la polèmica amb defensa sobre el paper del CNI en la crisi migratòria de Ceuta. Detalla al Congrés que no van fallar els serveis d'intel·ligència ni el control de les fronteres amb la informació que tenien, però que no es podia preveure la magnitud de l'entrada massiva de migrants. Les ONGs que treballen a peu de carrer a Ceuta reclamen més mitjans i més coordinació de governs i institucions i alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant. També els preocupa la salut mental dels infants i dels adolescents. Puja gairebé 550 el nombre de morts per la riuada sobtada de fa 2 dies al nord del Nepal i del Tibet. Els dos països han reprès les feines de rescat que aquest matí s'han suspès una estona pel perill de desbordament d'un segon llac format fa poc. La Creu Roja xifra 93.000 els damnificats. El president Salvador Illa reivindica ordre i valors davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya actuarà amb responsabilitat davant l'acollida de migrants. Illa ho ha dit després de firmar amb les quatre diputacions un protocol pioner per netejar els boscos i prevenir els incendis de forma coordinada. I avui arrenca la 49a edició de l'Aquelarre de Cervera, marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra i també per la figura del rei Felip V. El monarca que governava Castella el 1714 ha inspirat l'espectacle central de l'Aquelarre que es farà demà i que és una sàtira que reivindica la memòria històrica i l'esperit crític de la celebració.
1: Esports.
2: En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racing Elx i l'Alavés Vila-Real després que el Barça se situés ahir líder de la Lliga en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0 en l'estrena oficial al Camp Nou de la temporada en el dia del debut de Rodri. Marc Márquez comença liderant els entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP. La segona sessió es disputa a partir de les 3 de la tarda. I avui, setena etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres amb dos ports de tercera categoria, dos de segona i un de primera situat a la mateixa arribada.
0: Tendència aquesta tarda que el cel estigui poc ennuvolat o serè en bona part del país. Quedaran núvols als punts de la costa de Barcelona i l'est de les comarques de Girona, però no plourà. La temperatura baixa amb una calor moderada i menys fogor.
1: 3CAT Info.
0: Ara mateix són la una del migdia i 4 minuts. Salutacions a qui us parla, Nàtia Dell, des d'ara i fins al punt de les 2.
1: 3CAT Info.
0: Els preus s'han disparat a l'agost més del que es preveia.
3: 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 16%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passeu a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 2:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'Amics i Residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejant. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 2:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: life.
1: I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les quatre diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat, fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa ha advertit contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
2: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
0: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situa el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents de les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
3: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
0: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
3: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen, això sí, a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i, a més, la por d'aquest segon desbordament.
0: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
0: En cultura arrenca una nova edició de la Calarrada Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
3: La festa més multitudinària de la ciutat compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del mascle que vol.
0: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
5: Els blaugranes van imposar l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
0: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
3: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
0: Previsió amb Luismi Pérez. Molt bon dia, Luismi.
6: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i bàsicament el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogor, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps d'estiu, nits fresques, això sí. El dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Kerr i Artau Bellavista. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per tal de millorar la prevenció d'incendis alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. Illa també ha apuntat a les prioritats del seu govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
7: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat, enguany el molestir de les avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
2: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-lo en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
7: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
8: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cadascú de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
7: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
0: Doncs no deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents dels darrers dies a Ceuta, especialment els d'ahir, amb la crema d'un campament improvisat a la platja. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, que també ha comparegut, atribueix a mentides i notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
9: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i per això ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
10: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia porque serán ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
9: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
11: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
9: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
12: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitales.
9: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
0: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en aquesta compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
3: El diputat d'Esquerra, Francesc Marc Álvaro, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li han retret al ministre aquesta actuació. Álvaro ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
13: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
3: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Màdrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Passen gairebé 10 minuts a les dues. Obrim crònica internacional. Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades durant unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'esllavissada. Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols desapareguts en aquest desastre natural i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre l'emergència i la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
14: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de l'arribada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que han perdut algun centre d'atenció a la zona. Cristina Morales és la presidenta d'Amics del Nepal.
4: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Molt caòtica, perquè imagina't que això passés en un país molt desenvolupat, amb molts mitjans, amb sistema de carreteres que funcionés, ja seria molt complicada. Doncs allà està sent realment caòtica, hi ha la sensació molt de devastació, i el que hem decidit a la nostra junta és que les persones que vulguin fer un donatiu per col·laborar d'alguna manera en fer un granet de sorra en aquesta emergència, aquests donatius ens comprometem a fer-los arribar a alguna organització amiga, propera, que hagi patit realment les conseqüències d'aquesta riuada.
14: Morales recorda que el Nepal és un país amb unes infraestructures precàries, que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
0: Una catàstrofe que, com sentim, està activant organitzacions solidàries de tot el món. És el cas de la ONG Education Development Foundation Nepal, amb seu a Terrassa. Asseguren que estan treballant per trobar la fórmula per ajudar, però que ara mateix tot és un caos. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
15: Una catàstrofe ocasionada pel despreniment d'una glacera situada al corredor muntanyós de Girong i que va generar un monstruós corrent d'aigua. Kami Sherpa viu a Katmandú.
16: Entonces, glacier entró dentro del lago y desde el lago desrumpió y han salido todos los aguas, han bajado. Nadie ha pensado que llegara tan grande.
15: Alma Millán és presidenta de l'ONG Edfon.
17: Lo que ha pasado afecta a todo Nepal porque esto implica que Nepal va retroceder muchísimo en pobreza. Ha quedado desolada.
15: Des de Terrassa s'està buscant la fórmula per ajudar la població.
17: Estamos mirando de qué forma podemos ayudar, porque ahora Nepal es un caos, sinceramente.
15: Edfon anunciarà de quina manera es pot col·laborar des de Terrassa, ciutat molt vinculada al Nepal, amb projectes de cooperació internacional, com l'escola Ratna a Katmandú, que no s'ha vist afectada per les inundacions.
0: I encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega. Als 89 anys, era el monarca més longeu d'Europa.
3: Ocupava el tro des del 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
1: Notícies en xarxa.
0: La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, això segons l'indicador avançat de l'IPC.
3: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També han influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 13 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i se situa en el 2,9% interanual.
0: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
18: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
19: Fins ara hi havia un benefici molt important pensant en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
18: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
0: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus.
3: En el cas de la garrofa, es preveu una collita superior a la de l'any passat i, de moment, el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
0: Pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu. Canal T, Dani Camacho.
20: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims el quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
21: Va haver fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. Llavors, doncs, a poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs, aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
20: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patix més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
0: Passem avui també pel Baix Empordà. Els cellers d'aquesta comarca viuen els dies més intensos de l'any, perquè és l'època de la verema. Això vol dir que cal recollir el raïm en el seu millor moment, amb els ulls posats al cel per si hi ha tempesta.
3: Asseguren que la planta ha aguantat bé la sequera dels últims mesos i el celler Clos de Gon de Calonge esperen recollir la mateixa quantitat de fruita que l'any passat.
0: Televisió de Costa Brava, Joan Parareda.
22: Els cellers de la Déu Empordà es troben en plena verema. Aquest any encara han començat més aviat, ho van fer el 12 d'agost i esperen acabar les pròximes dues setmanes. Miguel Coronado és l'enòleg responsable del celler Clos de Gon de Calonge.
23: A dia de hoy estamos entrando, hemos terminado de vendimiar las últimas parcelas de blanco y terminamos con el blanco. Ya tenemos dos depósitos de tinto lleno y nos quedarán las dos próximas semanas de uva tinta.
22: Esperen recollir com a mínim 107.000 quilos de raïm, amb la possibilitat d'arribar als 110.000. Aquest any ha estat marcat per dos períodes, una tardor i un hivern plujosos que han contrastat amb els últims mesos de sequera. Això ha fet que la quantitat de fruita sigui la mateixa, però la mida més petita. Això els beneficia sobretot amb els vins negres, ja que tindran més concentració de pell, que és la que aporta les propietats al vi. Expliquen que els cellers s'estan adaptant al canvi climàtic i cada vegada han de filar més prim el dia per començar la verema. Quan s'acabi la recollida del raïm de la vinya, tocarà controlar la fermentació i la maceració del vi perquè d'aquí un any la gent el pugui gaudir.
1: Notícies en xarxa.
0: Les banderes de l'Ajuntament de Torelló a Osona onegen des d'avui a mig pal i demà el consistori ha decretat un dia de dol. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
24: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
0: Ens situem ara al Baix Empordà perquè els marxants del mercat de Platja d'Aro han recorregut aquest matí els carrers del municipi i han fet una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la retirada de 70 parades. El col·lectiu reclama a l'Ajuntament que reconsideri la decisió i que s'assegui a negociar. Televisió de Costa Brava, Marc Montes.
2: Els marxants del mercat de Platja d'Aro han protagonitzat aquest divendres una marxa lenta amb vehicles per protestar contra la reducció de 70 parades. Els comerciants denuncien que la mesura deixa fora 70 famílies i reclamen a l'Ajuntament que se segui a parlar amb ells per buscar una alternativa que permeti mantenir la seva activitat.
5: Com sabem tots, han reduït el mercat en 70 famílies, no són parades, a canvi d'un pàrquing de 100 a 120 cotxes. I nosaltres ara el que estem fent és reivindicant tot el que puguem, principalment, a veure si l'Ajuntament ens reclama cinta, a veure si l'Ajuntament perquè tenim el suport del poble, perquè hem vist que hem fet de moltes activitats.
2: La proposta ha recorregut diferents carrers del municipi durant el matí i els marxants asseguren que continuaran reivindicant la seva situació per vies legals. Consideren que el nou model de mercat ha quedat reduït a la mínima expressió i alerten que pot acabar perjudicant tant els venedors com l'atractiu comercial del mateix mercat.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà reprèn el servei la línia 1 del metro de Barcelona entre Florida i Plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet. La línia 1 del metro reprendrà aquest servei després d'aquestes obres.
3: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns, també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
0: L'Ajuntament de Moià denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
3: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
0: És moment per la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
6: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
7: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tindre molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de l'aquelarre.
6: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, Doctor Prat serà el cap de cartel dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
0: I passem per l'Hospitalet de Llobregat perquè des del llarg del matí ja hi ha hagut molt de moviment. A la Feixa Llarga s'hi està instal·lant la Carpa de Curios, l'últim espectacle del Cirque du Soleil a la ciutat després que l'Ajuntament rescindís el contracte amb l'empresa per recuperar aquest espai.
3: Es necessita un equip de més de 100 persones per aixecar aquesta carpa, que fa 19 metres d'altura i 52 de diàmetre.
0: Allà hi tenim la Maria Samblàs, de Mitjans de l'Hospitalet. Bon dia.
8: Què tal? Molt bon dia. Doncs sí, efectivament, des d'aquest matí la carpa del Cirque du Soleil ja s'està aixecant a l'esplanada de la Feixa Llarga i, com bé deies, per darrera vegada, i és que l'espectacle Curios serà l'últim que representi a la ciutat després de 8 anys. El muntatge de la carpa triga aproximadament una setmana i es necessiten més de 100 persones per aixecar l'estructura. Escoltem a Egoitz Gorbea, que és el cap adjunt de so de l'espectacle.
25: Los mástiles llegan a 24 metros de altura y la tienda llega a 19. Luego hay alrededor de 60 postes que sujetan la estructura. Es muy estable, se puede caminar encima. Hay técnicos que se dedican a limpiarla y a poner distintas cuerdas de temas de seguridad. Normalmente en montar todos tardamos unos 7 días.
8: Doncs sí, 7 dies, que és el que es triga a muntar aquesta gran estructura que té una capacitat per unes 2.500 persones i que del 3 de setembre al 18 d'octubre acollirà aquest espectacle, Curios, Gabinet de Curiositats.
0: Gràcies, Maria, i ara arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder de primera.
4: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam en un maig on van debutar i va debutar el migcampista Rodri.
9: Feliz por el debut, primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
4: Que, per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit que no vendrà el davanter Julián Álvarez del Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'espanyol que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Sociedad. El tècnic Manolo González ha parlat de l'arribada del jugador andalús.
10: Bueno, yo creo que ha sido un gran trabajo de dirección deportiva, en este caso del club, para traer un jugador de nivel que creemos que nos va a ayudar, que era el jugador que también nosotros pedíamos desde el cuerpo técnico y que, repito, se ha hecho un esfuerzo muy grande para... porque no ha sido, esto no es una negociación de un día ni de dos días, es un trabajo duro para cuadrar todo con el jugador, con el Bayern. El chico también ha puesto mucho su parte para venir aquí y bueno, ha sido un trabajo duro y bueno, esperemos que nos ayude porque creemos que es un jugador que tiene un nivel diferencial.
4: En bàsquet avui es juga el torneig Platja d'Aro entre l'Espart Uni Girona i el Manresa femení. El partit és a les 8 del vespre i es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
11: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
12: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando para jugar. Sé que no, son días que no te has faltado de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
11: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
4: Recordeu, un partit que podeu seguir en directe a la plataforma La Xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya de futbol sala. Aquesta tarda, semifinals masculines, Rubi Santa Coloma i sala 5 Martorell, Barça.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran 2:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara. We'll be right back.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Continguts en xarxa.
3: Cartellera renova amb el darrer film de Rodrigo Sorogoyen, protagonitzat per Javier Bardem i Victoria Luengo, El ser querido. Dels Estats Units arriba el film postapocalíptic La constelación del perro i l'arqueòleg més intrèpid de l'animació torna amb Tadeu Jones i La llàntia meravellosa.
4: Claqueta final!
5: És una història de traición, és una història d'abandono.
6: Yo no sabía que tenías una hija, yo creo que nadie lo sabía, ni que era actriz.
5: ¿Cuál es la pregunta?
3: Rodrigo Sorogoyen presenta El ser querido. El protagonista és l'Esteban Martínez, interpretat per Javier Bardem, un director de cinema aclamat, però amb un passat marcat per la violència i els excessos. En el seu nou projecte li ofereix un paper a la seva filla Emilia, Victoria Luengo. Conviure en el set els aproparà, però també reobrirà velles ferides que mai no van cicatritzar.
5: Has canviat la cara, t'ha molestat algo. Perdóname, pero es que no podemos seguir aquí la conversación si no sabemos de qué hablamos.
7: Antes del fin del mundo, besaba a mi mujer. Jugaba con mi perro.
4: ¡Jasper!
3: La constelación del perro és l'adaptació d'una novel·la d'èxit de l'escriptor Peter Heller. El film explica com, en un món postapocalíptic, un virus aniquila pràcticament tota la humanitat. Els supervivents s'enfronten a uns carronyaires anomenats segadores. El protagonista és en Hick, un pilot que ha sobreviscut al virus però que ha perdut la dona.
8: Hemos sobrevivido porque tenemos reglas para los desconocidos.
9: ¿Tiene café de verdad? Echo de menos la música. Andar de camino al supermercado.
10: Hey, mòmia fans, us parla el vostre bro en emissió des de London, UK. Digues una coseta als meus followers.
3: A Tadeu Jones i La llàntia meravellosa, en Tadeu i la Sara són ara pares de l'Olímpia, l'Oli, una nena de 2 anys adorable i intrèpida. L'aparició d'un nou membre de la família no agrada a Mòmia, que no porta gens bé haver deixat de ser el centre d'atenció. Quan, durant un viatge a Londres, troba la llàntia meravellosa de les Mil i una nits, Mòmia demana viatjar enrere en el temps i tornar a quan era jove. Llavors, en Tadeu i la Sara uneixen forces per evitar que canviï la història i portar tot el grup de tornada a casa.
11: Estarem junts sempre.
12: Tadeu Jones i la llàntia meravellosa.
13: No, bon dia, són 2:15.
14: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
13: Gran acord de país per prevenir incendis. El govern arrenca el curs polític amb una trobada a Os de Balaguer, a la Noguera, i signa un acord amb les 4 diputacions per millorar la gestió forestal. A més, es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona la Generalitat fins a arribar a una mitjana anual de 2.000. El president Salvador Illa adverteix contra el negacionisme climàtic i reivindica la protecció dels boscos.
15: Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots.
13: Illa també s'ha compromès a complir amb tots els compromisos polítics i situar el nou finançament, l'execució dels pressupostos, l'habitatge i l'educació com a principals reptes. És divendres 28 d'agost de 2026 i tenim més titulars. Crida la calma del govern espanyol després dels incidents violents les darreres hores a Ceuta amb la crema d'un campament improvisat. Sònia Kerr.
16: El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a defensar en una compareixença al Congrés que l'entrada de 70.000 immigrants va ser totalment inesperada. El titular d'Exteriors, José Manuel Álvarez, també ha comparegut i atribueix l'acció a mentides i notícies falses.
13: Es reprenen les tasques de rescat de víctimes al Nepal després d'hores aturades pel risc d'una nova esllavissada.
16: Ja són a l'entorn de 500.000 les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Es rebaixen a 3 els espanyols desapareguts i les organitzacions humanitàries alerten del caos que es viu al país. Cristina Morales és presidenta d'Amics del Nepal.
17: La situació allà és dramàtica pel que ens arriba a nosaltres. Hi ha la sensació molt de devastació, de tragèdia absoluta i a més la por d'aquest segon desbordament.
13: La inflació augmenta 7 dècimes a l'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat, segons l'indicador avançat de l'IPC.
16: L'augment es deu principalment a l'increment del preu dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi han influït els preus dels aliments.
13: En cultura arrenca una nova edició de la Calarra de Cervera, enguany marcat per la commemoració del mil·lenari de la capital de la Segarra.
16: La festa més multitudinària de Cervera compta amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà, dissabte, amb l'aparició del mascle cabró.
13: Als esports, el Barça se situa líder de primera, Joan Barberà.
2: Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club per 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'Estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam.
13: Avui estem molt pendents del temps, ja que hi ha 178 municipis en perill molt alt d'incendi.
16: De fet, avui hem sabut que s'han registrat 36 focs relacionats amb la campanya de la sega del cereal. La majoria s'han pogut aturar abans d'arribar a superfície forestal.
13: La previsió del temps amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
11: Bon dia. Aquest divendres està venint presidit pels núvols, però força descafeïnats. Van deixant el sol tèrbol, una mica més apagat, una mica més moix, sobretot a les comarques de Girona i també les de la costa. Alguna gota despistada s'ha anat escapant i, bàsicament, el que porta és més fang que no pas aigua, perquè estem parlant d'una pluja francament bruta. Cap a les comarques de Lleida, del Pirineu, aquests núvols són més trencats i, de fet, aniran a menys encara al llarg de les properes hores. Per tant, el sol acabarà imposant-se d'una forma més evident. Amb ventet entre Garbí i Ponent, que fa que la humitat sigui baixa, per tant, que no se senti gaire aixafogó, però, en canvi, la tarda acabarà sent força càlida a moltes comarques, al voltant dels 30 graus. No pujarà gaire més enllà d'aquesta xifra psicològica de la calor. Han vist el cap de setmana, tranquil·litat absoluta, temps estiu, nits fresques. Això sí, el dissabte al matí despertarem amb una temperatura bastant més renovada, però, en canvi, la tarda, i especialment la del diumenge, un ambient ja de ple estiu i amb pocs núvols. N'estem pendents a la xarxa.
13: El control de so, Francesc Ávila, la redacció i coordinació, Sònia Quer i Artau Bella Vista. Passen 4 minuts de 2:15.
18: Notícies en xarxa. Edició migdia.
13: Un gran acord per millorar la gestió forestal és el primer resultat de la trobada que fa avui i demà el govern a Os de Balaguer, a la Noguera, per preparar el curs polític. La Generalitat ha signat un acord amb les quatre diputacions per millorar la prevenció d'incendis, alhora que es compromet a triplicar les hectàrees de bosc que gestiona. El president Illa també ha apuntat a les prioritats del govern de cara als propers mesos. Balaguer Televisió, Gerard Díaz Tribó.
19: El nou curs polític a Catalunya comença amb un acord sobre la gestió forestal. El govern celebra avui i demà la cinquena trobada de l'executiu fora del Palau de la Generalitat en guany al monestir de les Avellanes a la Noguera. Després d'un estiu marcat pels incendis i els efectes devastadors del canvi climàtic, el govern d'Illa marca la gestió forestal com una prioritat. Per això, la trobada ha servit per signar un acord amb les quatre diputacions catalanes que impulsen protocol per a la prevenció i extinció, que dotarà de més recursos, sobretot als municipis petits. Així ho explicava el president Salvador Illa.
20: A Catalunya ho tenim clar, contra el foc, tots junts som molt més forts. Protegir els boscos, el territori, és un deure de país, de tot el país. I això no va de camp o ciutat, això va de país. Ens afecta a tots i és responsabilitat de tots. Aquesta unitat i aquest sentit de país ens comprometen a practicar-la en tots els àmbits essencials per la protecció dels boscos. Gestió forestal, prevenció i reacció quan hi ha un incendi.
19: L'acord ha estat molt celebrat per les quatre diputacions que l'han definit com a necessari, com una oportunitat per al món local i que mostra que els poders públics són capaços de sumar i articular-se per donar resposta als nous reptes. Lluïsa Moret, presidenta de la Diputació de Barcelona.
21: Avui el que fem és signar un marc de coordinació estable, un marc de coordinació estable que significa que posarem tots els nostres recursos a disposició, assumint cadascú de nosaltres, des de les nostres responsabilitats i competències, funcions proposant concretes, proposant també recursos amb un espai comú, amb una mirada integral, integrada i integradora, que és el que necessita aquest nou model de gestió forestal.
19: D'altra banda, l'executiu català afronta els pròxims mesos un curs polític que girarà, segons explica el president, entorn de l'educació, l'habitatge i el finançament. Tot amb les eleccions municipals i les espanyoles a l'horitzó.
13: No deixem la política. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha fet una crida a la calma després dels incidents violents que s'han produït els darrers dies a Ceuta, especialment ahir, amb la crema d'un campament improvisat. Marlaska ha comparegut al Congrés i ha tornat a defensar que l'entrada de 70.000 immigrants a finals de juliol a la ciutat autònoma va ser totalment inesperada. Un assalt que el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, qui també ha comparegut, atribueix a mentides i a notícies falses viralitzades a través de les xarxes socials. David Navarro, bon dia.
3: Bon dia. Davant la Comissió d'Interior del Congrés dels Diputats, Fernando Grande Marlaska ha criticat els intents partidistes d'incitar l'odi i l'enfrontament entre les persones. En concret, ha assenyalat les crides de l'extrema dreta a caçar immigrants i, per això, ha reclamat que baixi el nivell de tensió a Ceuta.
0: Viendo los acontecimientos que se están verificando en los últimos días, y especialmente ayer y antes de ayer, llamo a una calma y a un cese de cualquier tipo de violencia, porque serán... Ustedes son tan conscientes como yo de que la violencia no es el camino para resolver ningún problema con la complejidad y con la empatía absoluta con la ciudadanía de Ceuta, pero la violencia no es en modo alguno el camino.
3: Fernando Grande Marlaska ha rebut les crítiques de l'oposició que, com la popular Ana Belén Vázquez, ha dit que l'executiu ho ha fet tot malament.
1: Hoy Ceuta está aterrorizada y sumida en el caos por culpa de un gobierno irresponsable y ausente. Si el gobierno no sabía nada, es incompetente. Y si disponía de información, es negligente. Y usted, como responsable máximo de la seguridad de nuestras fronteras y como responsable máximo de la seguridad de los ceutíes, debe asumir su responsabilidad política por incompetente y dimitir hoy mismo.
3: També el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha fet una crida a la unitat per mantenir la convivència a la ciutat autònoma. Álvarez, que també ha comparegut al Congrés, ha identificat la causa de l'entrada dels migrants a finals de juliol.
22: Lo que ocurrió en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio de 2026 fue una crisis, sí, migratoria y humanitaria, pero a diferencia de las anteriores, fue gestada y propulsada por una viralización inédita de mentiras y bulos en las plataformas digitadas.
3: José Manuel Álvarez, que ha garantit que mai s'ha parlat amb el Marroc sobre la sobirania de Ceuta i Melilla, ha reclamat la unitat de les forces polítiques per resoldre la crisi.
13: Per cert, que la càrrega policial contra un menor aficionat del Barça que duia una estelada a Elx el cap de setmana passat també ha estat present en la compareixença de Fernando Grande Marlaska al Congrés.
16: El diputat d'Esquerra, Francesc Marcal Baró, i el de Bildu, Jon Iñárritu, li ha retret al ministre aquesta actuació. El Baró ha mostrat una estelada al ministre i l'ha interpel·lat d'aquesta manera.
23: Perquè em digui, senyor Marlaska, si creu que això és un arma de destrucció massiva o un element que ha de ser prohibit o que ha de ser decomissat, com va passar el diumenge passat, a la ciutat d'Elx en un partit que jugaven Elx i Barça.
16: Grande Marlaska ha respost recordant que els fets estan sota investigació interna i assegura que no li agrada cap falta de proporcionalitat. De la seva banda, la diputada de Junts, Marta Madrenas, ha retret al ministre que no hagi portat a la Fiscalia l'actuació policial.
18: Notícies en xarxa.
13: Al Nepal segueixen les tasques de recerca després d'estar aturades unes hores pel risc de desbordament d'un llac proper a l'Esllavissada. Ja són a l'entorn de mig miler les persones mortes i més de 1.400 les desaparegudes. Això sí, el Ministeri d'Afers Estrangers ha rebaixat a 3 els espanyols a qui encara estan buscant i per ara no els consta cap víctima mortal. Les organitzacions humanitàries comencen ja a recollir donatius econòmics per atendre tant l'emergència com la reconstrucció. Esther Minguell, bon dia.
24: Bon dia. La Xina i el Nepal treballen en la recerca de supervivents de la riuada d'aquest dimecres. Des de Catalunya, diferents ONGs que col·laboren amb el país inicien la recollida de donatius econòmics per ajudar a atendre l'emergència i la reconstrucció. És el cas d'Amics del Nepal, que fa més de 30 anys que treballa a la zona sud del país i no s'ha vist afectada directament per la tragèdia. Els diners que recapti els traslladarà a entitats que

0: estructures precàries que el 2015 va viure un tràgic terratrèmol on van morir milers de persones i que ja va suposar una recuperació costosa.
1: Encara en crònica internacional, ha mort el rei Harald V de Noruega als 89 anys. Era el monarca més longeu d'Europa.
2: Ocupava el tro des de l'any 1991. La Casa Reial Noruega ha anunciat la defunció aquesta matinada i ara el seu fill, el príncep Haakon, assumeix el tron de manera automàtica.
3: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Obrim plana econòmica. La inflació augmenta 7 dècimes al mes d'agost i se situa en el 4,3% a tot l'estat. Això segons l'indicador avançat de l'IPC.
2: L'augment es deu principalment a l'increment dels preus dels carburants pel xoc energètic derivat de la guerra a l'Iran. També hi ha influït els preus dels aliments, que han baixat menys que el mateix mes de l'any passat. Si es confirma la xifra, suposarà l'augment interanual més elevat dels últims 3 anys. En canvi, l'IPC subjacent, el que no inclou els elements més volàtils, ha baixat una dècima respecte del mes passat i s'ha situat en el 2,9% interanual.
1: Avui entra en vigor la nova reforma de la jubilació flexible. Permetrà que els jubilats siguin autònoms, però ja no es podrà millorar la pensió amb el que es cotitzi després de retirar-se. Ràdio Rubí, Mariona Jerez.
4: El Real Decret que es fa efectiu avui, 28 d'agost, modifica una de les tres modalitats que permet treballar després d'haver-se retirat. En aquest cas, la jubilació flexible. Els principals canvis són la possibilitat de fer-se autònom i la impossibilitat de millorar la pensió. També és rellevant que s'incrementa la franja d'hores que es pot treballar en jornada parcial. Ara serà d'entre un 33 i un 80% de la jornada. Escoltem a Pilar Casas, advocada laboralista especialitzada en salut laboral del col·lectiu Ronda.
5: Fins ara hi havia un benefici molt important en la jubilació flexible respecte de l'activa, i per això podíem aconsellar la jubilació flexible, que era que la gent que podia fer aquest tipus de jubilació flexible, quan acabava el contracte a temps parcial, es recalculava la jubilació i es tenia en compte el temps que havies continuat cotitzant per millorar la teva pensió. Això, per desgràcia, el Real Decret expressament ho elimina.
4: Casas adverteix que la reforma pot ser una arma de doble fil i que aquells amb una pensió baixa es poden veure obligats a seguir treballant.
1: La campanya de la garrofa i l'ametlla afronta enguany unes perspectives positives, tant pel que fa a la producció com als preus. És el cas de la garrofa, que es preveu una collita superior a la de l'any passat i de moment el producte arriba al mercat amb bona qualitat.
2: I pel que fa a l'ametlla, la previsió també és favorable, especialment a les zones de regadiu.
1: Canal T, Dani Camacho.
6: El preu de la garrofa se situa ara al voltant dels 40 cèntims del quilo, lleugerament per sobre de la campanya anterior. Una xifra, però molt allunyada, dels més de 2 euros que es van arribar a pagar ara fa uns anys. Un pic que va afectar la demanda de la goma de garrofí. Ara el mercat dona símptomes de recuperació. Ho explica Miquel Borràs, gerent de Frupinsa.
7: Va haver, fa uns anys vam tindre un boom de preus molt alts i això va fer perdre les quotes de mercat del garrofí, de la goma del garrofí, que és el producte més car que es fabrica en la garrofa. I llavors, doncs, a poc a poc, el mercat se va recuperant, està costant, però bueno, doncs aquest any ja és el primer any que hem aconseguit pujar una mica el preu respecte a l'any passat.
6: En el cas de la mel·la, la previsió també és positiva, especialment al regadiu, mentre que el secà patís més la manca de pluges. Les altes temperatures també han afectat algunes finques. Pel que fa al preu, totes les varietats superen els 5 euros al quilo i algunes arriben als 6, impulsades per una collita als Estats Units inferior a l'esperada.
1: De la terra al mar, la superpoblació de tonyines al Mediterrani s'ha agreujat els darrers anys i els pescadors ja fa temps que adverteixen les administracions del problema que això suposa. Des de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú lamenten que la nova directriu sobre captures accidentals podria haver servit per millorar aquesta situació, però que la lletra petita fa que sigui del tot inviable per al sector. Canal Blau, Jaume Inglés.
8: Una nova normativa espanyola que els ha arribat als pescadors fa només uns dies permet que les embarcacions que capturen tonyines de forma accidental ara sí les puguin portar a port i vendre. Aquesta era una demanda dels pescadors, especialment de l'encerclament, que han patit els darrers anys la proliferació de tonyines al Mediterrani. Sovint, pescant peix blau, es troben que acaben capturant també tonyines que entren a la xarxa buscant aliment. Ara podran comercialitzar les tonyines capturades accidentalment, però el que preocupa realment al sector és que se'ls exigeix, diuen, que han d'esperar 4 hores abans de poder entrar a port si porten tonyines. El patró major de la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, Jaume Carnicer, lamenta que això interfereix de ple a la venda habitual dels sectors que no es dediquen exclusivament a les tonyines.
9: Tornem a estar amb una resolució sobrecarregada, amb una burocràcia excessiva i que alhora fa completament inviable que encara que les agafin les puguin portar a vendre aquí.
8: Segons la Confraria de Pescadors de Vilanova i la Geltrú, la normativa és del tot inviable i no resol, afirmen, una problemàtica existent entre els pescadors des de fa anys.
3: Notícies en xarxa.

0: A Osora, les banderes de l'Ajuntament de Torelló neixen avui a mig pal i el consistori ha decretat un dia de dol per demà. És la resposta oficial a la mort violenta d'un veí del municipi després de l'agressió que va rebre a casa seva el passat 10 d'agost. El 9FM, Guillem Sánchez.
1: L'Ajuntament de Torelló ha decretat demà dissabte un dia de dol per la mort violenta d'un veí del municipi. El consistori lamenta profundament el fet, tal com ha expressat avui en un comunicat. Des d'aquest divendres, les banderes de la casa de la vila onegen ja a mig pal. En el text fet públic, l'Ajuntament torellonenc trasllada el seu condol més sincer a la família i a les persones properes, condemnant tota forma de violència. Així mateix mostra la seva confiança en la investigació policial per tal d'esclarir els fets amb tot el pes de la justícia. És la resposta oficial del consistori a la confirmació de la mort de l'home de 63 anys que vivia a la planta baixa d'un pis del carrer Espadamala de Torelló i que va ser apallissat fa 15 dies. L'11 i 12 d'agost els Mossos d'Esquadra van detenir un home de 46 anys i una dona de 50 com a presumptes autors de l'agressió. El jutge va acordar presó provisional comunicada i sense fiança per als dos. La causa havia quedat oberta per un delicte d'assassinat en grau de temptativa de simulació de delicte i de lesions doloses. Un fet que segurament canviarà, ja que la víctima ha acabat perdent la vida.
2: Aquesta tarda, Calafell dona el tret de sortida al 27è Mercat Medieval. Se celebrarà fins diumenge al nucli antic, als peus del castell de la Santa Creu. Ràdio El Vendrell, Sílvia Martínez.
3: A partir de les 7 de la tarda, una desfilada inaugural obrirà 3 dies d'activitats amb paradetes de productes artesans, espectacles, animació i propostes per a tots els públics. El mercat és una de les cites més tradicionals del calendari de Calafell i té a més un tret distintiu. Se celebra als mateixos carrers del nucli antic on ja es feia mercat durant l'edat mitjana. Durant el cap de setmana també es podrà visitar el castell de Calafell amb visites guiades i una programació pensada per a públics de totes les edats. Mònica Trepat, regidora de Cultura de Calafell.
4: És una bona ocasió, doncs, per descobrir sobretot la història del nostre poble, del nostre municipi, gaudir del seu patrimoni i donar molta vida al nucli antic. Sempre amb el castell presidint aquest mercat medieval. Cada edició atrau milers de visitants que venen a gaudir de l'ambient medieval, descobrint productes artesans i tastant la gastronomia tradicional.
3: Un dels al·licients d'aquest certamen és la implicació del veïnat del poble en l'organització i el desenvolupament de l'activitat.
2: I repassem altres notícies destacades d'avui. Demà es reprèn el servei a la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i plaça de Sants, després de les obres de millora que s'hi han fet.
0: El trànsit ferroviari està tallat en aquest tram des del 17 de juliol amb un transport alternatiu amb autobusos per connectar els dos punts. Les obres han comptat amb una inversió de més d'11 milions d'euros i principalment han renovat les vies per instal·lar una base de formigó més estable i també han modernitzat les instal·lacions del taller de Santa Eulàlia. Dilluns també l'estació de Verdaguer recupera la normalitat amb la reobertura del passadís d'enllaç entre la línia 4 i la 5.
2: L'Ajuntament de Mollà denuncia vessament de restes animals i males olors al nucli urbà procedents d'un camió que anava a l'escorxador.
0: L'Ajuntament ha denunciat els fets i ha demanat que s'obri una investigació i es depurin responsabilitats. L'escorxador d'on va sortir el material assegura que es tracta d'un servei contractat per una altra empresa i que ja han denunciat els fets. Els veïns es queixen que no és un episodi aïllat.
2: És moment per a la cultura. Cervera dona avui el tret de sortida a una nova edició de la Calarra, que enguany estarà marcada per la commemoració del mil·lenari de la ciutat. La festa més multitudinària de la capital de la Segarra arriba amb un pressupost d'uns 200.000 euros i tornarà a tenir el seu moment culminant la nit de demà amb l'aparició del Mascle Cabró a Cal Racó. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
5: L'espectacle central de la Calarra de Cervera comptarà amb integrants d'Alea Teatre i tindrà com a protagonista el Rei Boig. L'espectacle combinarà patrimoni, cultura popular i efectes visuals, amb més de 200 participants i un recorregut entre la Universitat i Cal Racó. Així ho destaca Pol Bosch, director artístic de l'espectacle.
6: Aquest any hem volgut utilitzar una història real i parlar de la figura de Felip V, que és un rei que va tenir molt pes en la història de Cervera. D'aquest rei hi ha dues parts molt conegudes de la seva vida. La primera és la guerra de successió, la segona, la malaltia que va tenir, que el va fer acabar tornant boig. Ens agafem això per encaixar aquesta figura en la litúrgia típica de cada any de la Calarra.
5: La festa començarà amb la trobada de bestiari i la cercavila de foc i continuarà dissabte amb l'encesa i el correfoc. La nit culminarà amb l'escorreguda del Mascle Cabró. En l'apartat musical, el doctor Prat serà el cap de cartell dissabte a la nit. A més, Cervera comptarà un any més amb la Fira del Gran Boc, que reunirà una vuitantena de parades.
2: I abans de la informació esportiva, fem parada a Terrassa, perquè la cocapital del Vallès va ser també capital de l'espiritisme. El museu organitza ara una ruta artística amb les places ja exaurides per conèixer més sobre aquesta qüestió. Ràdio Municipal de Terrassa, Marina Salvador.
7: Si els diem que Terrassa va ser un dels enclavaments més populars de l'espiritisme, s'ho creurien? Segur que pensen que això és un tret fosc o dolent, però no té res a veure amb el que s'estan imaginant. Mia Pérez és guia del Museu de Terrassa.
8: L'espiritisme era una manera de viure, era una filosofia. És creure que el cos i l'ànima, en el moment de desencarnar, l'ànima continua i pot encarnar-se en un altre cos. L'objectiu de totes aquestes ànimes és arribar a la perfecció. Per tant, la fraternitat, l'ajuda entre tots és molt important.
7: I tot gràcies a una figura molt rellevant, Miquel Vives.
8: Li deien l'apòstol del poble. Tota la seva... Això era ajudar el pròxim.
7: La ruta del moviment espiritista a Terrassa, organitzada pel Museu de Terrassa, reviu aquest passat no tan llunyà.
2: I és moment per als esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. El Barça se situa líder a la Lliga de Primera.
9: Bon dia, Marta. Els blaugranes es van imposar a l'Atlètic Club 2-0 amb gols de Rafinha i Fermín. L'afició va omplir el nou Camp Nou d'estelades en una nit reivindicativa on l'estadi va ser un clam. En aquest maig va debutar el migcampista Rodri.
10: Feliz por el debut. Primeros minutos, buenas sensaciones y nos vamos por la victoria.
9: Per cert, pel que fa al mercat de fitxatges, l'Atlètic de Madrid ha dit una vegada més que no vendrà el davanter Julián Álvarez al Barça. Qui té nou jugador ofensiu és l'Espanyol, que ha incorporat l'extrem Brian Zaragoza en la prèvia del partit de demà contra la Real Societat. El tècnic Manolo González ha destacat l'arribada del jugador andalús. A la Lliga F aquest cap de setmana comença la competició. Demà l'Espanyol a les 7 de la tarda juga al camp de l'Eibar. Diumenge el Badalona Women visita l'Atlètic Club i el Barça rep el Tenerife. A segona, el Centre d'Esport Sabadell juga demà el primer partit de la temporada a la Nova Creu Alta. El club arlequinat, camí dels 10.000 socis, està visquent el moment social més important dels més de 120 anys d'història. També juga demà el Girona, serà a Montilivi a 9:45 del vespre. Jugaran contra les Palmes buscant el primer triomf del curs. I l'Inter Escaldes Andorrà, que entrena el català Felip Ortiz, ha fet històries el primer club d'Andorra en classificar-se per una fase de grups de competició europea de futbol. Jugaran la Conference. Des de Ràdio Televisió Andorra informa Héctor Aza.
11: L'Inter va haver de suar sang per aconseguir-ho. Els de Felip Ortiz sempre van portar la iniciativa. A les acaballes de la segona meitat es succeïen les ocasions amb l'entrada d'un gran Juan Càmara. Faisal també ho va intentar de totes les maneres. El Drita esperava per aprofitar alguna transició. En aquells moments va aparèixer Javi Díaz amb aturades providencials. A la pròrroga, amb els dos equips més cansats i amb moltes precaucions, hi va haver menys arribades. Juan Càmara es va posar l'equip a l'esquena, mig lesionat, i va estavellar la pilota al pal en el minut 116. El futbol no estava sent just amb l'Inter i en aquestes ocasions la cosa acostuma a acabar malament. Va haver-hi tres penals transformats i una aturada per banda. S'arribava al moment decisiu, Pochettino va fer el gol, Jashari va enviar-lo als núvols i tota la responsabilitat era als peus de Faisal. El davanter clau en les eliminatòries prèvies va mantenir el cap fred i no va fallar. Un gol que va trencar una barrera que semblava massa alta per a un país tan petit.
9: Moltes gràcies. L'Inter Escaldes, que ha fet història en bàsquet, avui es juga al torneig Platja d'Aro entre l'Esperoni Girona i el Manresa femení, un partit a les 8 del vespre i que es podrà seguir en directe a la xarxa Més. Girona FM, Pau Villafañe.
12: Avui aixeca el taló la temporada 26-27 de l'Espart Girona amb la disputa del primer test a les 8 del vespre al Palau d'Esports i Congressos de Platja d'Aro. Una primera presa de contacte contra un rival que competeix a Lliga Femenina 2, però que servirà per treure's la pols de sobre i recuperar la sensació de competir. Roberto Íñiguez ha reconegut que el més important és que allò que més s'ha treballat durant els primers entrenaments es vegi reflectit també en el partit.
13: Bueno, pues igual que para Manresa, para nosotros es un día de un buen entrenamiento, un día más, que las chicas están deseando empezar a jugar. Sé que no, son días que no te has faltado de ritmo. Bueno, pero creo que lo más importante es hacer en hacerlo como un entrenamiento, ¿no? Buscar hacer las cosas que hemos repetido más día a día, que aparezcan en ese partido amistoso.
12: El partit d'avui suposarà el debut amb la samarreta de l'Espart Girona de Caral Casas, Madison Conner, Marija Lekovic i Juana Camilio.
9: Recordeu que el podeu seguir en directe a la xarxa Més. En futbol sala Santa Coloma de Gramenet, avui i demà juga la Copa Catalunya. aquesta tarda. Semifinals masculines, Rubí Santa Coloma i Sala 5 Martorell Barça. Demà, la final masculina i la final femenina entre el Rubí i les Corts Ubae. I també us destaquem que aquest cap de setmana comença la primera federació de futbol. Demà el Sant Andreu juga a Osca i diumenge l'Europa rep el Jaén a Can Dragó i el Nàstic juga contra el Saragossa al nou estadi.
2: Doncs estarem molt pendents. Moltes gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí, ens retrobarem dilluns a les 2. Molt bona tarda.

0: L'encariment de l'energia dispara la inflació fins a un 4,3%. És el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes a la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors, FACUA, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros. L'Iran demana que no es respectin les sancions dels Estats Units per intentar així ofegar l'economia del règim de Teheran. La guerra avui compleix mig any, amb Donald Trump centrat en la campanya de pressió econòmica i amb els esforços dels països mediadors a intentar que es reobri l'estratègic estret d'Hormuz. El ministre Fernando Grande Marlaska crida a la calma, condemna la violència i culpa PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta. Tanca també la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI. Nega errors dels serveis d'intel·ligència espanyols o de les forces de seguretat perquè diu ningú podia preveure l'entrada massiva de migrants. L'incendi del Saler a l'Albufera a Tocar-Tocar de València podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi del Seprona que investiga el foc que ja ha afectat 37 hectàrees. Als bombers els preocupa que un canvi de vent aquesta tarda compliqui les tasques d'extinció. Al Nepal i al Tibet estan pendents de l'evolució del riu que dimecres es va desbordar i que podria tornar-ho a fer. El temor a una altra riuada atura una estona els rescats. Fins ara hi ha més de 550 víctimes mortals i encara 1.400 persones desaparegudes. Alguns cadàvers els troben a l'Índia ja. El president xinès ordena posar-hi tots els recursos. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant de la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president es compromet a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les quatre diputacions per netejar els boscos. Tot mentre reuneix el seu govern avui i demà per encarar el nou curs. El Consell Comarcal de la Garrotxa reclama al Departament d'Interior els agents de Mossos d'Esquadra que els va prometre. Asseguren que són essencials pels pobles petits que no tenen policia local. A l'estiu, per les festes majors, alguns municipis han hagut de contractar seguretat privada. Miquel Gil, Arturo Gaya, Marina Harlop o Anna Andreu són alguns dels noms inclosos a la programació de la desena edició del festival Terrer Priorat, que comença a sonar avui. Un certamen que celebra els 10 anys, ampliant el nombre de recitals i activitats. I Catalunya Ràdio arrenca nova temporada dilluns amb novetats. Al matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit avança una hora la seva emissió i es farà de 9 de la nit a 11 de la nit. Avui s'ha presentat en un programa especial a l'Spotify Camp Nou, amb públic en directe, aquesta nova temporada, que també ha servit per commemorar els 50 anys de les transmissions esportives en català.
1: Esports.
2: En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racing Elx i l'Alavés Vila-Real després que el Barça se situés líder ahir en superar l'Atlètic Club de Bilbao.
1: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
3: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 14%.

0: Ciumanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:15 a.m. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:15 a.m. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Rescat Info. Bona tarda, són les 4. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3%, el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes en la factura de la llum. Des de l'organització de consumidors Foaqua s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros. L'Iran demana que no es respectin les sancions dels Estats Units per intentar ofegar l'economia del règim de Teheran. La guerra compleix avui 6 mesos, amb Trump centrat en la campanya de pressió econòmica i els esforços dels països mediadors a intentar que es reobri l'estret d'Hormuz. El ministre Marlaska crida a la calma, condemna la violència i culpa el PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta. I tanca la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI. Ha negat errors dels serveis d'intel·ligència o de les forces de seguretat perquè ningú podia preveure l'entrada massiva de migrants. Mentrestant, les ONGs que treballen a peu del carrer a Ceuta reclamen més mitjans i coordinació de governs i institucions i alerten que la salut dels migrants s'està deteriorant. També els preocupa la salut mental dels infants i els adolescents. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les 4 diputacions per netejar els boscos. Tot plegat, mentre reuneix el seu govern avui i demà per encarar el nou curs. L'incendi de l'Albufera a tocar de València no ha crescut durant la nit gràcies a la feina feta pels bombers. Una desena de mitjans aeris i una 40ena d'efectius terrestres treballen en les feines d'extinció per poder controlar les flames. L'evacuació dels veïns es mantindrà fins que el foc es pugui donar per estabilitzat. El director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tania Heath, una dona barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys i que va arribar a ser la representant de les víctimes. La supervivent, amb la participació de Trescat, s'estrena avui als cinemes i s'emetrà al Sense Ficció.
1: Esports. L'italià Marco Bezzecchi acaba com el més ràpid a la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi d'Aragó de MotoGP amb nou rècord de pista. Al darrere, Àlex Márquez i Marc Márquez a unes poques mil·lèsimes. En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racing Elx i l'Alavés Villarreal després que el Barça se situés ahir líder en superar l'Atlètic Club de Bilbao per 2-0. Manolo González deixa clar que Brian Zaragoza no jugarà demà amb l'Espanyol al camp de la Reial Societat perquè vol que abans entreni més dies amb l'equip. I en marxa la 7ª etapa de la Vuelta de 150 quilòmetres, ara mateix menys de 50 quilòmetres pel final d'etapa. Els escapats tenen gairebé 5 minuts d'avantatge sobre el grup principal.
0: I pel que fa al temps, quedaran alguns núvols prims aquesta tarda cap a l'est de les comarques de Girona i de la costa de Barcelona. Sol i calor moderada a la resta, amb menys humitat i menys xafogor. De nit, també baixarà una mica la temperatura.
2: Ràdio Arbúcies.
3: L'emissora que escolten les altres emissores.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 13%.

0: Situació del trànsit a aquesta hora, equip viari.
1: S'ha reobert la C32 a Sitges en sentit sud, que estava tallada durant una hora aproximadament per l'incendi d'un vehicle. Ara encara hi ha, però, un carril tallat. També força retencions a l'AP7, a la Jonquera. De fet, tant a l'AP7 com a l'N2 en sentit nord. I és que hi ha un carril tallat a l'AP7 per un vehicle avariat. També hi ha retencions a l'AP7, a Subirats, hi ha un carril tallat en sentit sud per un vehicle avariat. I finalment, a causa del robatori de cable entre la Sagrera i Badalona, la circulació de trens es veu complicada a la línia R1. Hi ha dos trens per hora i sentit entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet-Massanes.
0: L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de persones mortes i gairebé 2.500 les desaparegudes per la riuada patida al Nepal i al Tibet. Les tasques de rescat hi continuen, mentre que les autoritats de la Xina i el Nepal estan pendents de l'evolució del riu que dimecres es va desbordar, perquè pot tornar a passar. De fet, el temor a una altra riuada ha durat una estona als rescats, però ja s'han pogut reprendre. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma, condemna la violència i culpa PP i Vox dels incidents viscuts les últimes hores a Ceuta. També mira de tancar la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI. Nega errors dels serveis d'intel·ligència espanyols o de les forces de seguretat perquè diu ningú podia preveure l'entrada massiva que hi va haver de migrants. L'encariment de l'energia ha disparat la inflació fins a un 4,3%, el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda de l'electricitat de les onades de calor també tindran efectes a la factura de la llum. De fet, des de l'organització de consumidors Facua, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros, fet que no passava des de feia 4 anys. L'Iran demana que no es respectin les sancions dels Estats Units per intentar ofegar l'economia del règim de Teheran. La guerra compleix avui mig any, amb Donald Trump centrat en la campanya de pressió econòmica i amb els esforços dels països mediadors a intentar que reobri l'estratègic estret d'Hormuz. L'incendi del Saler a l'Albufera, tocar de València, podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi del Seprona que investiga el foc, que ja ha afectat 337 hectàrees. Als bombers els preocupa que un canvi de vent avui a la tarda compliqui les tasques d'extinció. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant de la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president de la Generalitat es compromet a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les quatre diputacions per netejar els boscos. Tot mentre reuneix dos dies el seu govern, avui i demà, per encarar el nou curs polític. Catalunya Ràdio arrenca nova temporada dilluns amb novetats. Al matí de Catalunya Ràdio reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 del vespre a 11 de la nit. La nova temporada s'ha presentat avui en un programa especial a l'Spotify Camp Nou.
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de
5: 30 graus.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
2: Hey, amigo, amiga, arriba, Susana.

0: celebrarlo.
1: Vale, vale, no sé què més dir, tio. O sea, estic ballant i tal, però no sé què dir.
2: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
3: La teva música al teu...

L'olor del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 2:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

Pizzeria, tot el dia i tot el calendari, pelegrinant la ruta dels teus llavis.

0: Rescat Info. Molt bona tarda, són les 6. I a aquesta hora el primer titular és per la informació del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga.
1: Doncs començarem dient que està reoberta la C31 a Sitges, a les costes de Garraf, després que ha estat tallada uns minuts per un accident. Es mantenen retencions també a la C32 en aquest mateix tram i entre Castelldefels i Sitges en sentit sud. Les retencions també estan presents a la P7, a Gelida i a Santa Margarida i els Monjos en sentit sud i de Mollet a Vilanova del Vallès en sentit nord. D'altra banda, també pel que fa a Rodalies, a l'R1 circulen dos trens paral·lels sentit amb retards mitjans de vora mitja hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet Massanes a causa d'un robatori de cable entre la Sagrera i Badalona.
0: 18 famílies desallotjades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet no podran tornar a casa probablement fins a principis de l'any vinent. El govern assegura que el terreny està estable, però manté el desallotjament per garantir la seguretat dels veïns. Mentrestant, els residents d'un dels 8 edificis afectats podran tornar a casa a mitjans d'octubre. Localitzada una de les 3 persones de nacionalitat espanyola desaparegudes a la riuada massiva del Nepal i el Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. El ministre Marlaska crida a la calma, condemna la violència i culpa PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta i tanca la polèmica amb defensa sobre el paper del CNI. Ha negat errors en els serveis d'intel·ligència o de les forces de seguretat perquè, diu, ningú no podia preveure l'entrada massiva de migrants. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3%. És el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes en la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors, FACUA, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les 4 diputacions per netejar els boscos. Tot plegat mentre reuneix el seu govern avui i demà per encarar el nou curs. El director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tania Head, una dona barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys i que va arribar a ser la representant de les víctimes. La supervivent, amb la participació de 3 cats, s'estrena avui als cinemes i s'emetrà al Sense Ficció.
2: Esports.
3: En futbol, avui arrenca la tercera jornada de Lliga amb el Racing Elx i l'Alavés Villarreal i amb el Barça líder després de derrotar l'Atlètic de Bilbao per 2-0. Manolo González ha deixat clar que Brian Zaragoza no jugarà demà encara al camp de la Real Societat perquè vol que abans entreni més dies amb l'equip.
4: Informació, proximitat, música...
5: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 30 graus.

0: Humans i humanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident en Aus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 2:15 del matí.

0: Assumpte. Presentació de la 19a temporada de Amics i residents arbustiers.
1: S'ha acabat d'endrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda a les 7. Com tenim el trànsit a aquesta hora, equip viari?
2: Doncs ara mateix, situació força tranquil·la a l'AP7, però hi ha retencions de Mollet del Vallès a la Roca. En sentit nord, a Mollet, hi ha un carril tallat per l'avaria d'un vehicle. També a l'N2, a la Jonquera, i en sentit nord, hi ha jorba en tots dos sentits. A la C32, entre Castelldefels i Sitges en sentit sud, i a la C31, a Sitges, també a les costes de Garraf, també en sentit sud, a causa d'un accident. D'altra banda, continua en aquesta circulació de dos trens per hora i sentit a l'R1, amb retards mitjans de vora de mitja hora entre l'Hospitalet de Llobregat i Maçanet de Massanes per robatori de cable entre la Sagrera i Badalona.
1: 18 famílies que van haver de ser desallotjades per l'esvoranc a les obres de la línia 9 al metro al Putxet a Barcelona no podran tornar a casa, probablement fins a començaments de l'any que ve. El govern assegura que el terreny està estable, però manté el desallotjament per garantir la seguretat dels veïns. Els residents d'un dels 8 edificis afectats podran tornar a casa a mitjans del mes d'octubre. Mor un excursionista en caure per un pendent a la zona de l'estany de Gèmena, a la vall de Boí. Tenia 26 anys. Els Mossos d'Esquadra estan investigant què ha passat. Troben viu un dels 3 desapareguts de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva d'aquesta setmana al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls ni del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç de la tragèdia eleva a més de 580 el nombre de persones mortes i gairebé 2.500 les desaparegudes. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, fa una crida a la calma, condemna la violència i culpa PP i Vox dels incidents de les últimes hores a Ceuta. Intenta tancar la polèmica amb la defensa sobre el paper del CNI, negant errors dels serveis d'intel·ligència o de les forces de seguretat perquè, diu, ningú podia preveure l'entrada massiva d'aquestes persones. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant d'aquesta crisi immigratòria i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president de la Generalitat s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les 4 diputacions per netejar els boscos. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3% en el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda de l'electricitat per les onades de calor també tindran efectes a la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors FACUA, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà pot arribar a escalar fins als 100 euros. Els bombers donen per estabilitzar l'incendi del Saler a l'Albufera, a tocar de València, que podria haver estat provocat. És la principal hipòtesi en què treballa el Seprona, que investiga el foc i que ha afectat ja 37 hectàrees. Catalunya Ràdio comença nova temporada dilluns vinent amb novetats. El matí de Catalunya Ràdio, per exemple, reforça la clau informativa a primera hora, mentre que el Catalunya Nit s'avança una hora i es farà de 9 del vespre a 11 de la nit. Avui s'ha presentat aquesta nova temporada en un programa especial a l'Spotify Camp Nou, amb públic en directe. I que...
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 29 graus i una humitat del 12%.

0: amics i residents arbúcies, comença temporada i ho fa per tot l'UAM. Es presenten d'incògnit al Museu Etnològic del Montseny, la Gabella, el proper 5 de setembre. En rigorós directe estarà obert al públic que vulgui venir. Passeu a tots els del grup. A lo millor donen unes galetes al personal. Recorda, a partir de 11:15 del matí del 5 de setembre a la Gabella. Nova temporada d'amics i residents. Gran presentació. Ens veiem allà. Salut. Apa.
1: S'ha acabat Mandrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gabella, a partir de 11:15 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Rescat Info. Bona tarda, són les 8. Espanya demana a Europa l'ajuda de Frontex i l'Europol per accelerar el triatge d'immigrants que encara queden a Ceuta. Ho ha sol·licitat el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, que des del Congrés ha fet una crida a la calma als carrers de Ceuta i ha culpat el PP i Vox dels incidents de les últimes hores. 18 de les famílies desallotjades per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro al Putxet no podran tornar a casa, probablement fins a principis de l'any vinent. El govern assegura que el terreny està estable, però mantré el desallotjament per garantir la seguretat dels veïns. D'altra banda, els residents d'un dels 8 edificis afectats podran tornar a casa a mitjans d'octubre. Localitzat viu un dels 3 desapareguts de nacionalitat espanyola després de l'arribada massiva al Nepal i al Tibet. Ho han avançat les autoritats nepaleses, tot i que no han aportat més detalls del seu estat ni de la seva identitat. L'últim balanç eleva a més de 580 el nombre de morts i a prop de 2.500 els desapareguts. Ha mort un excursionista en caure per un pendent a la zona de l'estany de Gèmena, a la vall de Boí. Tenia 26 anys. Els Mossos d'Esquadra ho investiguen. Salvador Illa reivindica ordre i valors humanistes davant la crisi migratòria a Ceuta i garanteix que Catalunya serà solidària amb l'acollida. El president s'ha compromès a no retallar ni un sol euro del pressupost en emergències després de firmar un acord amb les 4 diputacions per netejar els boscos. Tot plegat mentre reuneix el seu govern avui i demà per encarar el nou curs. L'encariment de l'energia dispara la inflació fins al 4,3%, és el nivell més elevat des del febrer del 2023. L'alça del gas i l'augment de la demanda d'electricitat per les onades de calor també tindran efectes en la factura de la llum. Des de l'Organització de Consumidors, FACUA, s'alerta que el rebut de la llum d'un usuari mitjà podria escalar fins als 100 euros. I el director Quique Maillo recupera en un documental la història de Tania Head. És una dona barcelonina que es va fer passar per supervivent dels atemptats de l'11S a Nova York ara fa 25 anys i que va arribar a ser la representant de les víctimes. La supervivent, en participació del 3CAT, s'estrena avui als cinemes i s'emetrà al Sense Ficció.
1: Esports. Avui s'ha entrenat amb el Barça per primera vegada el porter croat Livakovic. Mentrestant, en canvi, Julián Álvarez continua sense fer-ho amb l'Atlètic de Madrid per tercer dia consecutiu i es baixa per jugar demà amb els matalassers al camp del Sevilla. El Mundial d'hoquei herba, triomf de la selecció espanyola masculina, que la classifica per disputar la final de diumenge. S'ha imposat amb 12 catalans a les seves files per 3-4 a una de les anfitriones, els Països Baixos. I a la Copa Catalunya de Futbol Sala tenim en joc a la segona part la primera semifinal que enfronta el combinat local, el Catgas Energia de Santa Coloma contra el Rubí, dominant els colomencs a 11 minuts pel final per 1-5. A les 9, Barça, Sala 5, Martorell, segona semifinal.
0: I el temps estable d'avui tindrà continuïtat durant el cap de setmana. 2 dies de sol de cap a cap i sense precipitacions. Les temperatures de dissabte seran les...
2: Estem amb tu des de 1985.
3: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
2: 107.6 FM.
4: Tenim a Arbúcies una temperatura de 25 graus i una humitat del 25%.

I sovint, en fer-se fosc, de lluny m'arribarà una cançó. 29 d'agost, a 8:15 del vespre. En fer-se fosc és una proposta que es va iniciar amb èxit l'any 2025 a Junet i que el darrer dissabte d'agost vol convidar la gent veïna, permanent, temporal o ocasional d'Arbúcies a fer el tancament de l'estiu i del període de vacances. Un concert que comença a 8:15 i que acompanya amb música la llum del sol que es va fonent, canviant el color del cel, de les muntanyes, fins que, en fer-se fosc, arriba la nit. Mujer. Aquesta és la segona edició i gaudirem d'un concert dels sons més autèntics de Cuba, com el son, el mambo, la guaracha, el cha-cha-cha i el bolero. Un concert de ritmes caribenys amb els temes més emblemàtics. Quizás, quizás, Piel Canela, Guantanamera, Perfidia o Frenesí. Un concert de Telva Rojas, la reina cubana del bolero, acompanyada de la Selva Big Band, reconvertida en una orquestra de música llatina que ens oferiran un viatge per la música cubana. Recordeu, en fer-se fosc, a partir de 8:15 el proper 29 d'agost a Joanet. No us ho podeu perdre.

0: Humans i humanes!
1: El proper 8 de setembre a les 7 del vespre a Can Cassó, la Regidoria de Cultura d'Arbúcies presenta un assaig obert de l'obra Emboscadura, del grup Colectivo Ameno. És una companyia resident a Naus Aiats i que aquest any ha estat seleccionats per participar en la Fira del Teatre de Tàrrega. Crítica i humor en un viatge delirant on la bogeria i la poesia es donen la mà. Clown, bosc i dissidència. A través dels clowns, la natura té veu i no té cap intenció de callar. Dos arbres desesperats decideixen passar a l'acció, sortir del bosc per donar un missatge als éssers humans. La seva intenció serà emboscar-los i animar-los a plantar-se. Recordeu, 8 de setembre, a les 7 del vespre, a Can Cassó, assaig obert de l'obra Emboscadura del grup Colectivo Ameno. No us ho perdeu.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 36%.

0: it, that's it. Hold on.
1: Estem amb tu des de 1985.
2: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
1: 107.6 FM.

0: Data: 5 de setembre. Lloc: La Gavella. Hora: 11:45 del matí. Assumpte: presentació de la 19a temporada de Amics i Residents Arbúcies.
1: S'ha acabat Mandrejar. Torna tot l'equip del programa amb moltes ganes i en una temporada que promet moltes emocions, presències i sorpreses. Esteu convidats. 5 de setembre, a la Gavella, a partir de 11:45 del matí. Presentació de la 19a temporada. Us esperem.

0: Finalitzem l'espai musical 35 de Jazz.
1: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
0: La banda sonora

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 19 graus i una humitat del 50%.

what I believe in.

something I must do. So I

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 58%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 62%.

0: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
1: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM. I just wanted to let you know that I miss you.